0: La pandemia, aquel episodio trágico en el que las residencias se convirtieron en ratoneras, nos dejó grandes lecciones sobre cómo la dignidad de las personas nunca debe dejar de estar en el centro. Decía Antonio Scurati en El Padre Infiel que los niños crecen deprisa. Lo que tendemos a olvidar, en cambio, es que mientras ellos crecen, nosotros morimos. Así que asegurémonos entre todos de llegar al final de la mejor manera posible. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Eva. Hasta mañana. Buen día. Menos cuarto a las 8, a las 7 en Canarias. Se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta radio pública.
2: Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. La dona de 36 anys, detinguda dilluns per haver mort presumptament la seva sogra de 73 a una casa de Pere Grau a Palma, assegura que va actuar en defensa pròpia i previsiblement avui passi a disposició judicial. A més, també està en pendència en aquesta hora d'un operatiu antidroga al barri de Son Gotleu, que ha començat a les 6 del dematí. Tot d'una, anem amb aquestes i altres notícies. Avui és dimecres 27 de maig. Amb Llucia Gómez, al control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. Ja s'ha aprovat la llei Òmnibus.
3: Més per Mallorca i Més per Menorca han anunciat que la recorreran davant del Tribunal Constitucional per la quantitat d'esmenes pactades que no tenen correlació amb l'esperit original del text.
2: L'acusat de vulnerar drets fonamentals de les diputades socialistes.
3: A Gabriel Lecén així l'acusa la Fiscalia, qui demana al Tribunal Constitucional que estimi el recurs d'empara presentat per les diputades el juny de 2024, que es debatia la derogació de la llei de memòria democràtica.
2: I en els esports?
3: El Mallorca negocia amb Martín de Michelis la seva continuïtat al club per liderar el projecte de segon en l'intent de retornar el més aviat possible a la primera divisió.
2: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears continua el temps estable i càlid. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Palma, 27 a Mahó i a Eivissa i 24 graus a Formentera. Avui serà un dia pràcticament d'estiu, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de direcció variable amb brises al litoral. Durant els pròxims dies pujaran les temperatures. És una informació d'AEMET.
2: I també pendents en aquesta hora de la situació del trànsit. Anem a connectar amb la Direcció General. Dani Fornés, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Pues avui hi ha complicacions, sobretot a l'autopista de Llucmajor, en sentit cap a Palma, un accident a primera hora des de matí està ocasionant que té tres carrils ocupats en sentit un poc tant d'arribar a la incorporació en la via de cintura. Està creant retencions importants pràcticament des del quilòmetre 13 fins al quilòmetre 4. Trobaran retencions. També les retencions habituals a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca i també circulació lenta a l'entrada a Palma des de la carretera de Manacor. També a la via de cintura, en sentit cap a Andratx, trobaran més retencions des de pràcticament Son de Meto fins al túnel de Gènova. També retencions. És tot pel moment. Bon dia.
2: Començant parlant de successos i d'una darrera hora, perquè estem pendents d'una operació antidroga que està duent a terme la Policia Nacional al barri de Son Gotleu, a Palma, des de les 6 del dematí. S'han desplaçat agents de diferents grups, entre ells guies canins de subsol, i preveuen que pugui ser llarg aquest operatiu. Fan, com dèiem, en relació a una investigació relacionada amb el tràfic de drogues i que lidera el grup 2 d'estupefaents. Com dèiem, una operació antidroga des de les 6 de la matinada al barri de Son Gotleu de Palma. D'altra banda, hem de parlar també de més successos.
3: Sí, la dona de 36 anys detinguda dilluns per haver mort presumptament la seva sogra de 73 a una casa de Pere Grau a Palma assegura que va actuar en defensa pròpia. Ho ha afirmat durant la reconstrucció del crim, que durà aproximadament una hora aquest dimarts. La principal hipòtesi és que va matar la seva sogra a cops durant una discussió, ja que el cos presentava hematomes. Previsiblement passi a disposició judicial avui.
2: A més, una desena de persones han estat desallotjades d'un immoble situat al centre centre de Palma, a prop de la plaça Weiler. Això després que s'hagi esfondrat la coberta d'un altre immoble colindant que es trobava en obres. L'incident no va deixar cap persona ferida, però els equips d'emergències varen decidir desallotjar per precaució mentre els tècnics municipals analitzen l'estat de l'immoble. Serveis Socials de Cort s'ha dirigit al domicili per oferir una alternativa habitacional provisional a les tres famílies afectades. Quatre persones han estat reallotjades.
3: I també vos contam que la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Josep han detingut a tres homes de 31, 40 i 41 anys per ocupar un habitatge i agredir el propietari. Segons ha informat la Guàrdia Civil, quan els agents van irrompre a l'habitatge van trobar uns 450 grams de metamfetamina. En el moment de l'escorcoll van trobar el fill menor d'un dels detinguts que va ser retornat a la seva mare.
2: I també en tribunals, el cap de gabinet de la presidenta del govern, Alejandro Jurado, ha assegurat davant el jutge que la plaça per seleccionar un xofer del Consolat de Mar es va convocar a concurs de mèrits per error i que s'hauria d'haver fet per lliure designació. Paula Bendito, bon dia.
6: Bon dia. Jurado està imputat per un presumpte delicte de prevaricació, però va triat el seu nebot segon per a la plaça de conductor del cotxe de la presidenta. Segons la baremació feta per optar a la plaça, el seu familiar no va quedar el primer al concurs de mèrits i posteriorment se varen canviar les bases per aplicar altres criteris.
2: I també pendents del president del Consell d'Eivissa, Vicenç Marí, imputat en el cas La Vida Aislados, ha parlat en les darreres hores pel recordament un cas que el jutge li ha obert judici oral. Assegura que és una causa artificial i denuncia ser víctima d'una persecució política.
7: La fiscalia és molt clara, no veu cap tipus de delita, per tant estem davant una causa que ha estat fabricada pel Partit Socialista perquè vol guanyar en els tribunals el que és incapaç de guanyar a les urnes. I estem davant una causa artificial.
2: I la Fiscalia acusa el president del Parlament, Gabriel Lecent, de vulnerar drets fonamentals de les diputades socialistes Pilar Costa i Mercedes Garrido en el ple celebrat el juny de 2024, quan es debatia la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Demana el Tribunal Constitucional que estimi el recurs d'empara presentat per les diputades.
3: El Ministeri Públic considera que Lecent va vulnerar el principi de legalitat en matèria de disciplina parlamentària. Afegeix que el debat es va desenvolupar sense alteracions fins que el president de la cambra va ordenar a Garrido i a Costa que retirassin les fotos de les roges del Molinar dels seus ordinadors. En aquest sentit, sosté que l'ESEN va expulsar les diputades sense qualificar la infracció comesa ni citar l'article del reglament que justificava la decisió. Per tant, considera que es va privar les diputades de participar al debat parlamentari i votar. La Fiscalia reclama que es declari la nul·litat de les decisions preses per l'ESEN en aquella sessió plenària.
2: 7:51. Canviant de tema, l'aeroport de Palma ha començat una nova aturada del servei d'atenció a les persones amb mobilitat reduïda. Ho farà avui migdia, volent dir. Els treballadors estan fent vaga per reclamar a l'empresa concessionària millores laborals. Les aturades seran de 12 a 3 de l'hora baixa, de 6 de l'hora baixa fins a les 9 del vespre. El comitè d'empresa diu que la mobilització està tenint un gran seguiment. Es va iniciar ahir entre els 340 treballadors que formen part de la plantilla. Jairo Aranda és el seu president.
8: Y el trabajador ha dicho ya hasta que hemos llegado. Son jornadas parciales, cada día aumento de jornada, no consolidan jornadas. Personal a 4 horas, 50% de la jornada, otros a 100% más horas estas que se pasan del máximo legal. Bueno, un descontrol y la plantilla cambiadísima.
2: Parlem ara d'actualitat política. El Parlament ha aprovat amb els vots de PP i Vox el projecte de llei d'acceleració de projectes estratègics. La norma té l'objectiu de facilitar les inversions i reduir la burocràcia. L'oposició, però, l'ha rebatejada com a llei òmnibus perquè el centenar d'esmenes pactades entre aquestes dues formacions modifiquen una cinquantena de lleis diferents.
6: Més per Mallorca i més per Menorca han estat els grups més crítics per la manca de correlació entre l'esperit original del text i algunes de les esmenes que s'hi han introduït, com ara la rebaixa del requisit del català per als docents que ocupin places de molt difícil cobertura. Ja han anunciat que la recorreran davant del Tribunal Constitucional. Pep Castells és diputat de Més per Menorca.
9: Amb un règim de llibertats ciutadanes, el funcionari s'adapta a la llengua del ciutadà. I amb un sistema colonial, el ciutadà ha d'acceptar i s'ha d'adaptar a la llengua del funcionari. I això és el que fan vostès, tractar-nos com una colònia.
6: El text incorpora altres peticions de vots, com ara exigir de 3 anys de residència legal a les illes per accedir a la renda social garantida o la creació de l'oficina antiocupació. Més per Mallorca acusa el PP de no tenir principis i els populars defensen la transparència de la tramitació. Escoltam Lluís Apesteguia, a més Antoni Costa, vicepresident del govern.
10: Vostè diu que té línies vermelles, però a cada pic que negocia amb vos, aquestes línies vermelles se converteixen en línies roja i gualda.
11: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
6: També s'han introduït esmenes pactades entre el PP i el PSIC perquè sigui l'Agència Tributària de les Balears que assumeixi la recaptació d'impostos o la possibilitat de que el govern sancioni les plataformes de BTC davant possibles irregularitats.
2: I posteriorment, el Parlament ha aprovat per unanimitat modificar un article de la Llei Orgànica de Protecció Integral a l'Infància i l'Adolescència amb l'objectiu d'impedir que persones condemnades per assetjament puguin exercir professions amb contacte habitual amb menors.
3: Es pretén així evitar nous casos com els de l'escola de Sant Pisà a Palma, on la contractació d'un professor interí condemnat per assetjament a un menor va motivar protestes dels pares i fins i tot que no duguessin els nins al centre temporalment. La reforma ha de ser ratificada pel Congrés. La portaveu adjunta del PP al Parlament, Marga Durán, ha reclamat celeritat a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, perquè es pugui aprovar abans que comenci el proper curs escolar.
12: És urgent i és d'interès general, perquè no hi ha només un cas aquí a les Illes Balears. Ojalà només fos un. N'hi ha molts. Però és que tot Espanya també n'hi ha molts.
2: I a Madrid, la Comissió Mixta d'Insularitat de les Corts ha instat el govern central a aprovar un nou conveni de carreteres a Mallorca per un import de 350 milions d'euros. Aquest organisme, format per diputats i senadors, ha aprovat una moció presentada pel PP que recull una llista d'actuacions pactada per tots els partits en representació al Consell de Mallorca, excepte el PSOE. La senadora del PP, Maria Salom, ha destacat precisament el consens, diu, al voltant d'aquesta reclamació.
13: I el president Galmés, frente a este problema, ha hecho algo que es impossible casi en la política mallorquina. És firmar un paper entre el PI, més Vox i el Partit Popular.
2: La moció va ser aprovada amb el vot favorable de tots els grups excepte el PSOE, que es va abstendre. El senador socialista José Ila critica que el PP reclami 230 milions a l'Estat després d'aprovar retallades fiscals. Diu que han suposat una pèrdua d'ingressos per les Balears superior als 1.000 milions.
14: Si estamos hablando de 230, han renunciado a 1.024. No me digan que es un tema de presupuesto. Un dato. Solo 5 familias se han ahorrado 200 millones. Es decir, con lo que 5 familias han dejado de pagar, habrían hecho todas estas carreteras.
2: I la comissió també ha aprovat una moció que insta el govern central a avançar cap a la cogestió dels aeroports Balears i Canaris.
6: La iniciativa l'ha presentada el senador per Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha comptat amb el suport de l'Esquerra Confederal, el PNB i l'abstenció de PP i PSOE. Ferrer defensa que la proposta evitaria polèmiques com la del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
2: 7 i 56 minuts, tot d'una parlant d'actualitat esportiva.
6: El Mallorca negocia amb Martín de Michelis la seva continuïtat del club per liderar el projecte segona en l'intent de retornar el més aviat possible a la primera divisió. La propietat està contenta amb el treball del tècnic argentí, però tot dependrà del projecte que se li ofereixi i la capacitat de decisió que tingui de Michelis en la confecció de la plantilla. I un apunt més de futbol, la primera federació, nova sortida a l'Eau d'Eivissa, Javi Lara deixa de ser el director esportiu de l'equip, una baixa que se suma a la de l'entrenador Miguel Álvarez, anunciat de dilluns. En ciclisme, Enric Mas defensa la seva actuació al Giro d'Itàlia després que el mànager general del seu equip, Eusebio Unzué, qualificàs públicament el seu paper en el que va de competició com a suspès. Són declaracions a Eurosport.
15: Yo creo que no ha sido decepcionante ni mucho menos, simplemente que vengo de un periodo largo sin competir. Me operaron en invierno, tampoco ahora es para cosas para excusarme, pero bueno, no es decepcionante ni mucho menos, sino que tenemos 6 oportunidades muy bonitas aquí en esta semana y creo que tenemos que aprovecharlas.
6: Enric Mas viu afronta la tercera setmana del Giro d'Itàlia, allunyat de qualsevol opció a la general, però amb la il·lusió de guanyar alguna etapa. Ahir va creuar la meta al 45, a 18 minuts el guanyador de la 16a etapa, Vingegaard. I més temes, Rafael Nadal, Rudi Fernández o Abdon Prat són alguns dels noms destacats que participaran en The Battle of Stars d'enguany, un torneig de golf benèfic que recapta fons per a la investigació de l'ELA i l'esclerosi múltiple. Serà del 10 al 12 de juny en els camps de Pula Golf Resort de Son Servera. També hi seran presents Pep Guardiola o Álvaro Morata, entre d'altres.
2: I repassam ara les portades de la premsa de les Illes. Començam amb el diari, titula pel fet que la Sareb es quedarà amb 52 dels 56 pisos de l'edifici de Alaior. I la imatge de portades per la caiguda

per el Fòrum Econòmic que es va dur a terme ahir. I acabam amb el repàs amb el Diari de Mallorca, amb unes declaracions de la presidenta del govern, Margalida Proens, sobre els menors. Diu, venen a viure tutelats sense intenció d'integrar-se. La imatge de portada és per a la reconstrucció del crim que contaven abans d'aquesta dona que presumptament va acabar en la vida de la seva sogra a Palma el passat dilluns. Amb aquest repàs a les portades som a punt d'arribar a les 8. Tornem amb més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.

0: Ràdio 5, Top Notícies, Illes Balears.
1: Un minut per les 9, repassam altres previsions informatives del dia.
2: Salut presenta la nova unitat integral de l'obesitat a l'Hospital de Sant Llàtzer. Agricultura presenta el pla estratègic de la producció ecològica de les Balears i avui es lliuren les banderes blaves a les platges i ports de les illes.
1: I acabam amb una bona notícia, la passarel·la

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia. La presidenta del govern, Margalida Proens, demana l'avançament electoral després que l'Audiència Nacional hagi imputat avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, i l'exvicepresident andalús, Gaspar Zarrías, en la causa que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez. Això després que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil hagi fet un requeriment a les seus del PSOE i també de la Benemèrita. La presidenta del govern, Proens, demanava, com dèiem, eleccions anticipades.
1: La legislatura ha acabat. Que donin la veu ja als ciutadans, que deixin de segrestar la democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
0: Des del Partit Socialista demanen respecte per l'actuació de la justícia, però també rebutgen qualsevol lliçó del PP. Marc Pons, portaveu parlamentari adjunt del PSIP.
2: Que màxim respecte a l'acció judicial, per suposat, màxima contundència, com ha demostrat el Partit Socialista cada vegada que s'ha produït un cas que ha quedat constatat, faltaria més, mateix llistó d'exigència per tothom. Per tothom és també per el Partit Popular.
0: Avui és dimecres 27 de maig. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Xisco Díaz, repassant més titulars en Jaume Vinyes. 6 persones detingudes.
3: En un operatiu antidroga de la Policia Nacional al barri de Sant Gotleu de Palma, els agents s'han fet amb diverses quantitats d'heroïna, cocaïna i marihuana.
0: Successos.
3: Un home de 60 anys ha mort avui de matí després de patir un accident amb la seva moto i caure a l'autopista de Llucmajor. I serà previsiblement demà quan passi a disposició judicial la presumpta responsable de matar cops la seva sogra a Palma.
0: Cort inicia el procés judicial per desallotjar l'antiga presó.
3: On hi viuen hores d'ara 80 persones després de desestimar les al·legacions presentades. Vol que el jutge autoritzi el desallotjament forçós i poder recuperar la possessió de l'immoble que ha arribat a estar habitat per més de 200 persones.
4: La decisió d'avui s'ha adoptat una vegada finalitzat el darrer termini d'abandonament voluntari concedit pel consistori i després que la policia local hagi constatat que encara ara romanen a l'interior de les instal·lacions a unes 80 persones.
0: Eren paraules de Mercedes Celeste, la portavoz de l'Ajuntament. Parlarem també de les conseqüències del conflicte a l'Iran.
3: Un 80% dels residents a les Balears consideren que ha suposat una pèrdua del seu poder adquisitiu, segons la primera enquesta d'opinió elaborada pel govern i que fa referència a l'impacte de la guerra. Catalina Barceló és directora general d'Economia i Estadística.
5: 8 de cada 10 perceben una pèrdua de poder adquisitiu. Amb dificultats per arribar a final de mes, amb dificultats i menor capacitat per fer compres, oci, anar de viatge, etc. Un de cada 3 s'han vist influïts per la presa de decisions d'inversions.
0: El govern invertirà 67 milions d'euros en el Pla Estratègic de producció Ecològica fins al 2030.
3: Vol que el 25% de la superfície agrària útil de les Illes Balears sigui ecològica. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
6: Les Illes Balears, com a territori insular, pateix de moltes limitacions a l'hora de la pròpia producció. Uns efectes del canvi climàtic més agreujats que el que pugui ser el continent, en el qual pensam que el model de producció ecològica és una manera de poder reforçar estructuralment totes les explotacions agràries.
0: I tenim també titular d'esports.
3: El Mallorca segueix negociant amb Martín de Michelis les condicions perquè continuï al front de la banqueta a segona divisió i en futbol sala. El Palma Futsal ha fet oficial la sortida de Mario Rivillos quan acabi la temporada.
0: Anem a consultar quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens la costa des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears continua el temps estable i pugen les temperatures. Màximes de 29 graus de Palma, 27 a Maó i a Eivissa i 25 graus de Formentera. Durant aquesta tarda, ambient càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Demà dijous pujaran les temperatures. Màximes de 31 graus de Palma, 29 a Maó, 27 graus a Eivissa i 25 a Formentera. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar. També pujaran les temperatures mínimes, 16 graus de Maó, 17 a Eivissa i 18 graus de Palma. És una informació d'AEMET.
8: Punt de fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
9: Bon dia, això és Punt de Fuga, el magazín de Ràdio Nacional de les Balears que tracta d'acostar-vos la realitat de les illes des d'una altra perspectiva. Avui parlarem de futbol, setmana clau per al Poblense i l'Atlètic Balears que se juguen l'ascens a Primera Federació. També del cicle de conferències que s'estan fent a Menorca per apropar a la ciutadania tot sobre l'eclipsi solar d'enguany, un fenomen que fa més de 100 anys que no és visible a les Balears. I acabarem parlant de gastronomia. Dos joves de les Balears han estat seleccionats en la darrera edició de 100 joves talents de la gastronomia del Basc Culinary Center. Vos saludo a Pablo Bendito, José Miguel Blascos, el control tècnic. Començam. Primer, Xisco, volem parlar amb tu de les possibilitats que té cada un dels equips que comentàvem d'ascendir a Primera Federació. Són el Poblense i l'Atlètic Balears.
0: Evidentment, jo crec que tots tenen moltes possibilitats. Juguen a casa, recordem-ho, igual que va succeir a l'anterior eliminatòria, però tal volta, Paula, a la mia me fa una mica més de por, per dir-ho de qualque manera, l'Atlètic Balears. Per què? L'Atlètic Balears va perdre l'altre dia, en el darrer minut, en el minut 97 de penal, al camp del Jaén, i duia dos mesos sense perdre un partit, des del 22 de març que va perdre contra el Sant Andreu. Clar, això anem a veure quin efecte pugui tenir. Recordem que l'any passat ja va caure en els play-off de sense a Primera Federació i anem a veure com poden gestionar els de Luis Blanco aquest desavantatge, que és mínim, i té l'avantatge que si van a la pròrroga, com que ha estat millor classificat, pujaria sense anar a penals, si la pròrroga acabés també amb empat. Veurem. I el Poblense, és que tot el que faci el Poblense aquesta temporada és un regal. El que passa que quan ja estàs aquí, evidentment vols guanyar. Té un resultat positiu, un 0-0, li basta una victòria per la mínima contra, en aquest cas, l'Àguiles, i veurem també, en el cas del Poblense, serà fonamental el que pugui donar, el suport que pugui donar l'afició al nou estadi, al municipal de Sa Pobla. Jo crec que tots tenen moltes opcions. Veurem, sobretot, si el resultat segueix estant molt al límit, molt igualat, com poden gestionar els nervis, la pressió. Jo crec, entenc que té més pressió l'Atlètic Balears, a més, per les ganes que té de tornar a la Primera Federació, que ja fa molt d'anys, que el Poblense, tot i que, evidentment, el d'Òscar Torea també faran tot el possible per estar a la categoria bronze.
9: Però a l'Atlètic Balears li bastaria guanyar d'un gol i després... Sí. L'eliminatòria se li posaria molt de costat. El Poblense hauria d'anar a uns penals, que això sempre és molt arbitrari i pot passar qualsevol cosa.
0: Sí, està bé.
9: Aquest petit avantatge al Balears.
0: Sí, sí, això està bé que ho diguis, perquè és cert, com que s'enfronten dos equips que estaven classificats en la mateixa posició, tant el Poblense com l'Àguila es van quedar tercers, el Poblense no té aquest avantatge de si va a la pròrroga, passa. En cas d'empat, s'hauria de decidir en els penals. Esperem que no faci falta i que els d'Òscar Troia no necessitin desfer aquesta igualada. Recordem que venen d'eliminar el Numancia, que és tot un històric de la segona divisió. També ha tingut presència de primera divisió. Ja van guanyar los Pajaritos i van resoldre l'eliminatòria en 2-1. Té capacitat per fer-ho, però estem parlant d'esport, estem parlant de futbol. Hi ha molts condicionals que moltes vegades se'ns escapen, però a priori jo crec que tots dos, l'Atlètic Balears i el Poblense, tenen moltes opcions, entre altres també perquè juguen a casa.
9: Gràcies, Xisco. Anem a conèixer com estan vivint aquestes hores prèvies tant l'Atlètic Balears com el Poblense.
8: Punt de directe.
9: Anem ara fins a l'estadi Balear. Volem saber com està vivint l'equip, com dèiem, les hores prèvies de la final de diumenge, i per això la nostra companya Aina Escandell és amb un dels protagonistes.
10: Bon dia, així és, aquí som a l'estadi Balear, un estadi que aquest diumenge serà epicentre de nervis, d'il·lusió. Diumenge se juguen aquí tota la temporada un partit. Tenim amb nosaltres a Rubén Bové, jugador de l'Atlètic Balears. Bon dia, Rubén.
11: Buenos días.
10: Com està? Com estàs, lo primer de tot?
11: No, muy bien, con muchas ganas de que sea ya el domingo.
10: Arribau després de perdre per la mínima a Jaén i de penal en el darrer minut. Ho heu paït ja? Que vareu aprendre del partit de diumenge passat?
11: No, sí, la verdad que fue un golpe muy duro, por lo que has dicho tú, que fue los últimos minutos y encima de penalti como fue. Y hemos aprendido, que son cosas que pueden pasar, tener un poquito más de... Pues, ¿sabes? De que sin en cualquier minuto, sabiendo cómo es la afición del Jaén en ese campo, pues intentar no darles de comer. Entonces no pasa nada, son cosas que pasan en el fútbol y al final lo que queremos es venir aquí a jugar y hacer nuestro partido.
10: ¿Quién Jaén esperau?
11: Pues el mismo que vimos ahí, un equipo que lleva jugando a lo mismo todo el año, que lo están haciendo muy bien, pero bueno, ya nos conocemos un poquito más, sabemos sus pros y sus contras, e intentar pues hacer que sus contras sean mejores que los pros.
10: És un partit, no sé Rubén què trobes, però és un partit per sortir mossegar des del primer minut o per jugar amb intel·ligència, perquè tateix només teniu un gol de desavantatge.
11: No, al final es un partido que tenemos que salir del primer minuto a ganarlo, porque no nos vale cualquier otra cosa, pero también sabemos que va a ser un partido de momentos, ellos van a tener también sus momentos, y el momento de sufrir, que suframos como un equipo, que lo hemos hecho muchísimas veces, sobre todo hasta final de temporada, y luego aprovechar nuestros momentos.
10: ¿Qué suposaria per l'Atlètic Balears ascendir a Primera Federació?
11: Pues algo que se merecen tanto como el presi, como la gente que trabaja aquí todos los días y sobre todo nuestra afición, que lleva muchísimos años sin tener una alegría de verdad, y yo creo que esto sería pues como un volver a empezar y que la gente coja energía de nuevo para venir en otros años.
10: No sé si sentiu aquesta responsabilitat o si és una pressió, no sé, què sents tu?
11: No, sabemos que tenemos una responsabilidad, sabemos que estamos jugando por un escudo, por un club, que nos lo jugamos toda la temporada, como tú has dicho antes, en un partido, que solo nos vale ganar, entonces sé que es una responsabilidad, pero para eso estamos, es lo que nos gusta.
10: Físicament, com arribeu després d'aquesta temporada, una temporada que ha estat llarga i també ha estat dura?
11: Bien, al final lo que ha habido muchas lesiones durante el año, yo una de ellas que he estado mucho tiempo fuera, lo bueno es que hemos recuperado a casi todo el mundo, esperemos recuperar a los otros compañeros que nos faltan para este último partido, porque cuanto más seamos mejor, y yo creo que el equipo llega en el mejor momento, yo creo que el otro día hizo un muy buen partido, sabíamos a lo que íbamos y la pena lo que hemos comentado antes.
10: Les entrades ja estan esgotades, 4.000 aficionats ompliran aquest camp que tu veus aquí mateix. Imagino que això és un caire molt positiu per vosaltres, poder jugar-vos l'ascens a casa.
11: Sí, no, al final damos las gracias a la afición porque ha respondido como hemos pedido durante todo el año, lo habían hecho ya antes, y va a ser la energía esa cuando las piernas no van, pues gracias a la afición hará que vayan.
10: Dit això, Rubén, només vos puc desitjar molta sort i que aquest diumenge a les 7 de l'hora baixa tot estigui al vostre favor per guanyar i ascendir a Primera Ref. No sé si me fas una porra, mem. Quins seran els resultats per diumenge? I gols d'aquí, venga.
11: Jo apuesto 2-0, marcarà nuestro pistolero y ya que estamos marcaré yo uno.
10: Ens quedam, Idai, amb aquest missatge. Rubén Bové, jugador de l'Atlètic Balears, moltes gràcies per aquesta estona en Ràdio Nacional.
11: No, gràcies a vosaltres. Un abrazo.
12: Gràcies, Aina. Mateixos nervis se viuen a Sa Pobla aquesta setmana perquè el seu equip també està en aquesta mateixa lluita per l'ascens. El club del Reguer, ho dèiem, va empatar l'anada 0 contra l'Àguiles i diumenge afronta també una finalíssima contra els murcians. Ens escolta ja un dels seus centrals, Joan Salvà, bon dia.
13: Bon dia.
12: El president del club, Miquel Molondro, ha dit que el partit de diumenge és el més important dels 90 anys del Poblense i tu tindràs, Joan, la sort de jugar-ho.
13: Sí, és la veritat que és una gran sort, és un partit molt especial, jo duc 5 temporades i sense cap dubte és el partit més important de la història.
12: I com esteu? Com està l'equip? Com estàs tu?
13: Bueno, l'equip està amb moltes ganes, pensant que va ser un bon resultat allà de dins, sí que és veritat que volíem guanyar, però bueno, no me'l varen fer gol i varen saber sofrir i varen tenir les nostres oportunitats. I l'equip jo el veig molt bé, tant físicament com mentalment, i tenim ganes pues, de fer algo gran.
12: Ja coneixeu el rival, abans no vos havíeu enfrontat i ara ja sí que sabeu com juga. No sé si heu canviat la forma de preparar el partit de cara a aquest diumenge.
13: Bueno, ara aquesta setmana entrenarem i prepararem el partit com toca i si hem de fer qualque canvi pues ja se veurà, però nosaltres en la mateixa mentalitat de sortir a guanyar el partit.
12: El sorteig vos va sortir de cara, no? Podreu jugar aquesta tornada a casa davant la vostra afició, això també és molt important.
13: Sí, se va notar molt ja contra el Numància, que va venir molta gent, i la veritat que esperam el municipal de Sa Pobla, pues, ple. La gent està responguent i ara esperam que fins diumenge pues, la gent compri el màxim d'entrades possibles i l'afició serà clau.
12: També esperau-hi de gent de l'afició rival?
13: Sí, bueno, en principi crec que vendran 300 aficionats, o he llegit, però sí, segur que vendrà gent també de l'Àguiles.
12: Ha estat una temporada molt bona aquesta que heu fet i ara és la sidera de no final en aquest any increïble del Poblense.
13: Sí, ha estat un any que la veritat que varen començar pues, eren nous a la categoria i hem anat setmana a setmana. Ha molta feina darrere, però sí que és veritat que ha estat un any pues, espectacular i ara volem porar la cirereta, com has dit tu, i guanyar diumenge.
12: Te veus l'any que ve jugant a Primera Federació?
13: És una cosa que durant la temporada jo ni se m'havia passat pel cap i claro, ara estàs tan a prop, però com dic, primer bueno, s'ha de guanyar diumenge i no serà fàcil perquè ells són un gran equip i pues, en l'ajuda de l'afició i en el nostre 200% estic segur que tot sortirà de cara i espero poder pues, celebrar 700.
12: Esperem nosaltres que així sigui. Joan Salvà, jugador del Poblense, moltíssimes, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort.
13: Moltes gràcies. Adéu.
8: A punt de fuga, volem saber.
12: I anem ara fins a Menorca, on desenes de persones estan participant en el cicle de conferències Eclipsi 2026, pensat per apropar a la ciutadania al fenomen astronòmic del 12 d'agost. Es tracta d'un programa de conferències on divulgadors, arqueòlegs i d'altres especialistes aborden aspectes com l'observació segura o la relació entre astronomia i patrimoni teleiòtic. També s'hi ha parlat aquesta setmana de fotografia de la mà d'Antoni Cladera. La nostra companya, Clara Ceballos, és d'en ell ara mateix. Bon dia, Clara.
14: Bon dia, Paula. Som al Museu de Menorca, on ahir a l'hora baixa el fotògraf naturalista i expert en astrofotografia, Antoni Cladera, va fer la conferència Com prendre la millor imatge de l'eclipsi. Ara ens farà un petit resum. Bon dia, Antoni, què tal?
15: Hola, bon dia.
14: Quines són les principals claus pràctiques que s'han de tenir presents per treure una bona foto de l'eclipsi total?
15: Val. Primer de tot, saber decidir. Si volem imatges de ben a prop del sol, de la lluna, mentre hi ha l'eclipsi, o d'una altra manera, si volem incorporar l'eclipsi quan té la totalitat a un paisatge. És a dir, hem de saber decidir quin angle de visió, i a més aquest any a Menorca, que ho tenim tan bé, que el tindrem tan baix, jo sempre aconsello cercar un element, un objecte de primer pla, que per introduir Menorca a l'eclipsi.
14: Un cop hem decidit, per exemple, que volem un dels fars, per exemple, de Menorca a l'imatge, quin és el següent pas?
15: Molt bé, després de tenir el lloc, d'imaginar l'eclipsi, de planificar-lo, llavors el que hem de tenir clar són les diferents fases d'un eclipsi total de sol, no? I el ventall grandíssim que hi ha d'exposicions, de velocitat d'obturació entre cada fase. Això també ho hem de tenir molt en compte.
14: I parlant de la part més tècnica, podríem fer aquestes fotografies amb un telèfon mòbil, una càmera més bàsica, o caldria una càmera més professional o tenir uns filtres per ajudar-nos a treure la millor llum, la millor imatge?
15: Ara que xerres dels filtres, els filtres a la part parcial de l'eclipsi són, no és que siguin importants, és que són supernecessaris, val? Perquè si no es poden fer mal a la nostra càmera, d'acord? I a l'altra, a la part ja de la totalitat, podem llevar els filtres, no ens podem llevar les ulleres, i càmeres, qualsevol càmera és òptima per fer un eclipsi de sol, el que passa que en demanes té una distància focal, una lent que augmenti bastant per poder veure els detalls de la corona, de la fotosfera, de la cromosfera.
14: Podríem danyar el nostre telèfon mòbil mateix si féssim una fotografia a l'eclipsi sense un filtre?
15: 100% segur. Sí, els sensors dels telèfons són els ulls del telèfon. Vull dir que són sensibles a qualsevol llum ultravioleta, que és la pitjor de totes, i a qualsevol llum infraroja. Val? Per tant, l'hem de protegir amb un filtre que bloquegi aquest tipus de llum, aquest tipus d'espectre ultravioleta i infraroig, sí.
14: Quins són els dubtes més habituals quan dona aquestes explicacions a fotògrafs aficionats?
15: Molt de casos és, que ho puc fer amb un telèfon, puc fer... I sí, que es pot fer, millor fer un time-lapse, posant el filtre al principi de l'eclipsi, quan té la totalitat, llevar el filtre durant aquests minuts preciosos que el dia torna a vespre, val? I llavors, al cap d'un minut, en el millor dels casos, un minut 16, Ciutadella, per tornar a posar el filtre. I Una sempre és aquesta pregunta, i les altres és a veure vam, si per algú poden fer tot a la vegada, paisatge i fotos de detall. És molt difícil, però bueno, poden provar, però no.
14: El seu compromís amb el medi ambient és un dels eixos que guia la seva fotografia. Com introdueix aquest missatge quan dona indicacions sobre fotografia durant l'eclipsi?
15: Val, com a... tinc l'honor de ser soci protector de l'Associació Espanyola de Fotografia de Natura, AEFONA, i sempre a tots els meus tallers, a totes les meves xerrades, i amb el tema de l'eclipsi, sobretot, hem de tenir en compte de deixar-ho millor, de deixar millor l'entorn de com està, d'anar alerta amb el mes d'agost. No hi ha ja nius d'aus, si anem a la banda de Ciutadella, a l'oest, però hem de tenir en compte com es poden trobar pues, moltes espècies de plantes, d'animals, i hem de tenir en compte també que ens podem, la roca és molt dura, Menorca és dura, Menorca és rocosa, i hem d'anar molt alerta a fer-nos mal, però sobretot, per favor, deixar-ho millor del que ho hem trobat, sempre.
14: En aquest sentit, quina importància té fer xerrades informatives com la que ha fet aquí al Museu de Menorca?
15: És bàsic la xerrada de l'autoprotecció, de la protecció de la càmera, de que no es pot tampoc tenir la càmera moltes hores al sol, val? I sobretot donar aquesta contínua, aquest continu avís d'autoprotecció, per favor, que els rajos del sol són pillos.
14: Trobar que aquest fenomen que tots viurem el 12 d'agost pot servir també perquè molts descobreixen o reforcin la passió per la fotografia astronòmica?
15: Podria ser, clar que sí, clar que sí, clar que sí. El que no vas prou imaginar és un espai de vida. Vull dir, jo des que vaig fer el primer no he aturat, i enguany en tenc dos, l'any que ve en tenc dos més, el 28 me'n vaig a Austràlia també amb un grup de gent. Vull dir que l'eclipsi te deixa, vull dir, no te deixa indiferent. És una cosa increïble, increïble, increïble.
14: Encara falten un poc més de dos mesos per a l'eclipsi. Si volem fer-hi fotos, com podem preparar-nos durant les setmanes vinents per poder practicar?
15: Molt bona pregunta. El primer que he dit jo, que ara sempre és saber trobar el sol. És a dir, si tenim un tele que es zoom, pues agafar la mínima distància focal, que el veiem petit, i llavors és anar a acostar-lo a poc a poc. I llavors és l'enfoc que molta gent... Clar, enfocar amb un filtre és difícil, perquè vols tornar a creure un punt. I sempre anar a enfocar el lim del sol, que seria, diguem, el caire entre la fosca i la fotosfera, no? És la zona amb millor contrast, i com que les càmeres enfoquen en contrast, avui en dia igualment és la millor manera. I llavors és practicar. Cada dia surt el sol en diferents taques, diferents, amb una fotosfera diferent. Jo ahir mateix vaig fer el traspàs de la ISS, el trànsit de la ISS pel sol. Vull dir, és mitjorn ahir mateix, ahir cap vespre. Vull dir, provar coses noves i fer fotos al sol, que és molt polit.
14: Confiem en els resultats d'aplicar aquestes recomanacions, però quan i on podem veure les seves fotografies de l'eclipsi?
15: Els podeu veure tant al meu Instagram privat, Antoni Cladera, com a l'Instagram nostre de Fotopils, no? que allà sí que recollim totes les fotografies d'eclipsi que es fan arreu del món, ¿vale? Malment no sigui visible aquí. I també, vull dir, supos que sortiran, no sé per quin mèdit sortiran, però supos que sortiran a bastants de mèdits, no? M'agradaria afegir una cosa. Penseu que cada vegada que hi ha un eclipsi de sol total, prest hi haurà un eclipsi de lluna. En aquest cas, el dia 28 d'agost, tenim un eclipsi de lluna a la posta de la lluna. Preciós. Serà parcial, però quasi sense... Vull dir, apunteu-vos també aquesta data, el dia 28. La lluna és màgica, tant com el sol més.
14: Ens l'apuntem, gràcies.
15: A vosaltres, moltes gràcies.
14: Demà dijous, el cicle de conferències Eclipsi 2026 continua al Museu Can Saura amb les arqueòlogues Irene Riudavets i Cristina Bravo. La proposta explorarà la relació entre fenòmens astronòmics i les cultures antigues de Menorca.
8: A punt de fuga, faim sa mitja.
12: I per acabar, com cada dimecres, dedicam els darrers minuts d'aquest punt de fuga a parlar de bones notícies. Jaume Vinyes, bon dia.
3: Bon dia. Avui contam que dos joves de les Balears han estat seleccionats en la darrera edició de 100 joves talents de la gastronomia del Basque Culinary Center, Jorini Pou i José María Borràs.
16: Hoy voy a invitar a todo.
3: El Centre Gastronòmic selecciona professionals de tot l'estat menors de 30 anys que destaquen dins el sector de la gastronomia i un dels joves que han entrat a la llista és el menorquí José María Borràs i hem pogut parlar amb ell.
16: Que se ponga en valor primero el trabajo que estamos haciendo en Menorca y que se ponga en valor también y se nos ponga un poquito el foco, pues yo me siento muy, muy afortunado.
12: I José María ha estat reconegut en el camp de la restauració, no? Ell és xef perquè no tots els joves de la llista cuinen.
3: Hi ha de tot, productors, comunicadors de gastronomia, però en el seu cas, ell sí cuina, és xef.
12: I on?
3: És xef del restaurant Aquí Ara, Ciutadella, reconegut amb un sol Repsol. I també és director gastronòmic de Nua Menorca, tot amb només 26 anys.
12: I quin tipus de cuina fa?
3: Ell, Aquí Ara, li dona molta importància al producte local i les arrels de la gastronomia menorquina.
16: I l'Aquí a l'Hora de Menorca és el productor i el productor. Nosotros no somos los protagonistas, somos los que acompañamos a ese producto, intentando respetarlo al máximo y haciendo que brille por sí solo, porque Menorca es algo, una joya en medio del Mediterráneo, donde en tan pocos kilómetros cuadrados hay una diversidad de producto que es espectacular.
12: I ell és joveníssim, no, Jaume?
3: Sí, com dèiem, té 26 anys.
12: I com va començar a cuinar?
3: Doncs d'una forma molt circumstancial, escolta.
16: Con 15 años... Pues porque yo antes iba, cuando era pequeño, iba al comedor del colegio y cuando ya empecé a no ir, mis padres trabajaban hasta las 4 de la tarde. Entonces yo llegaba antes y no había comida en casa. Pues yo que empecé pues, de una manera muy natural a cocinar. ¿Y qué pasa? Que justo también era la época donde Masterchef empezaba a coger todo lo que ha sido...
3: També a casa seva se veia molt d'Arguiñano, ens ha contat, i diu que la televisió va costar molt l'alta gastronomia a les cases d'Espanya.
12: I deu haver moltes persones d'aquestes noves generacions que van començar a cuinar per Masterchef.
3: Talment, així va començar ell.
16: Como yo veía que emplataban y hacían cosas... Oye, pues yo empecé a emplatarme las cosas y de repente con 16 años pues me surgió la posibilidad de trabajar de temporada en un restaurante en la costa de Menorca y ahí me di cuenta de que a mí eso me gustaba mucho y cuando volví al instituto ya lo dejé directamente al año y ya me metí en la cocina profesional a trabajar.
12: I no és això que la seva padrina el va ensenyar a cuinar, li ve de la seva família aquesta vocació.
3: Mira, sobre això diu una cosa molt curiosa.
16: Mi abuela, yo siempre digo, mi abuela a mí no me enseñó a cocinar, pero me enseñó a ir a un restaurante. Yo a día de hoy, igual que cocino, también voy a muchísimos restaurantes, muchísimos, de todos los calibres, desde el ticket medio más bajo al ticket medio más alto.
12: I si en només 26 anys ja ets xef d'un restaurant i director gastronòmic d'un hotel, quins objectius se marca?
3: Ell ens diu que li agradaria dur la gastronomia espanyola per tot el món, així com trobar grans restaurants italians arreu a tots els països, voldria el mateix amb Espanya. Diu que l'altra gastronomia del nostre país està molt reconeguda internacionalment, però restaurants bons i espanyols no n'hi ha tants.
16: Yo creo que si somos capaces entre todos, y por qué no los jóvenes, de enseñarle al mundo lo grande que es el producto, no solo de Menorca, aquí ya hablo de tal, de España, las verduras, el producto que tenemos, desde Galicia hasta Andalucía, desde Menorca hasta otra isla, hasta el otro extremo que sería las Canarias, creo que podemos hacer grandes cosas juntos.
12: Queda per conèixer l'altre balear que està dins aquesta llista, no?
3: Sí, és en Jeroni Pou. Ell ha estat reconegut al camp de la producció. És un dels integrants dels Tres Perduts, tres joves que reivindiquen la pagesia a Mallorca.
17: El nostre projecte, principalment, idea és poder arribar a viure de l'agricultura. Nosaltres ara, els tres del grup, tenim la nostra feina, però volem donar un ús a les terres que tenim, un ús que no sigui turístic, perquè aquí a Mallorca tot està centrat en el turisme, i volíem fer algo diferent i poder mantenir les nostres terres amb un ús que no sigui aquest. I la idea era poder produir oli. I enguany hem començat amb la producció d'oli.
3: I per això creu que els ha reconegut, per aquesta reivindicació que fan del camp on cada vegada diu hi ha manco joves.
17: Jo suposo perquè intentant donar un poc de visibilitat en aquesta feina. És veure que feim vídeos i pareix que feim dos i tot això, però realment el que volem fer és donar una visió a lo difícil que és començar un negoci agrari i fer una producció agrària en les nostres condicions.
12: I hagi passat una bona temporada.
17: A
12: bon serà. fins aquí Punt de Fuga. Les notícies de les Illes tornen a partir de les 2:10.

0: nivel con un avance más escaso del 0,2%. El petróleo cae un 2,5% hasta el entorno de los 97 dólares por barril y Wall Street de momento apunta a una apertura en verde de nuevo con el impulso de la gran tecnología. Anoche Micron, dedicada a chips de memoria y almacenamiento, se disparó casi un 20% y ahora en el mercado de preapertura sube casi otro 10%.
1: Y una última parada en Toledo, donde los Reyes acaban de entregar las medallas al mérito en las Bellas Artes, un acto que se ha convertido también en un homenaje a Robe Iniesta, líder de Extremoduro, fallecido el pasado diciembre. En el Teatro Rojas está Diego Aragón. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Una ceremonia muy solemne, teniendo presentes en todo momento a Robe Iniesta, como dices, y a Guillermo Heras, que nos han dejado este año. También recuerdo del Rey a las víctimas de Adamuz. Dentro del acto, participación directa de algunos de los premiados. El director Josep Maria Bou hacía una reflexión muy profunda sobre el arte.
3: El arte ofrece un espacio de pausa, de reflexión. Nos da un respiro. Nos separa por un momento del ruido. No para huir. Atención. No para huir, sino para mirar con más claridad.
2: José Mercé se ha encargado de ponerle música al acto. La foto de familia en la Catedral Primada de Toledo.
4: Gracias. Y en los deportes, toda Europa pendiente de que un barrio de Madrid haga historia en el fútbol. Daniel Ampuero, buenas tardes.
5: Vallecas. Su equipo y sus aficionados van a estar esta noche en Leipzig, Alemania, para animar a su equipo en la final de la Conference League ante el Crystal Palace inglés. Con el equipo de la franja visitando la fan zone de los aficionados está nuestro compañero Pablo Fuentes. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Se cuentan ya por miles los aficionados del Rayo Vallecano que han venido de múltiples maneras, en autocaravana, en coche, en tren, en vuelos con varias escalas y todos con la ilusión a partir de las 6 de la tarde de recorrer los 2 kilómetros que llevan hasta el campo de Leipzig para tratar de ver a su rayito campeón.
5: Hoy a las 7 de la tarde, además, en el Barcelona Real Sociedad de la jornada de Liga Femenina se va a vivir un momento muy emotivo. Será el último partido de Alexia Putellas con la camiseta azulgrana que ha vestido durante 14 años y que la ha llevado a convertirse en la mejor del mundo durante 2 años consecutivos. Además, esta mañana el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha presentado un primer esbozo de lo que puede ser su candidatura con el mensaje que ha repetido desde que le conocemos: recuperar al Real Madrid para los socios.
4: Pues todo esto y más a partir de media hora, nuestros compañeros de los centros territoriales.
7: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
8: Bon dia. La presidenta del govern, Margalida Provenç, demana l'avançament electoral després que l'Audiència Nacional hagi imputat avui la secretària d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, i l'exvicepresident andalús, Gaspar Zarrías, en la causa que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez. Això després que avui la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil hagi anat a les seus del PSOE i també de la Benemèrita per requerir documentació. Avui és dimecres 27 de maig. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Xisco Díaz, repassant més titulars amb Amador Bausà. 6 persones detingudes.
9: En un operatiu antidroga de la Policia Nacional al barri de Songoleu de Palma, els agents s'han fet amb diverses quantitats d'heroïna, cocaïna i marihuana.
8: Ingressa a Son Espases.
9: Per prescripció psiquiàtrica, la dona de 36 anys detinguda dilluns per haver mort presumptament la seva sogra de 73 a una casa de Pere Garau a Palma.
8: I en els esports?
9: El Mallorca segueix negociant amb Martín de Michelis les condicions perquè continuï el front de la banqueta a segona divisió. I en futbol sala, el Palma Futsal ha fet oficial la sortida de Mario Ribillos quan acabi la temporada.
8: Consultem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
10: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears continua el temps estable i pugen les temperatures. Màximes de 29 graus de Palma, 27 a Maó i a Eivissa i 25 graus de Formentera. Durant aquesta tarda, ambient càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Demà dijous pujaran les temperatures. Màximes de 31 graus de Palma, 29 a Maó, 27 graus a Eivissa i 25 a Formentera. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. També pujaran les temperatures mínimes, 16 graus de Maó, 17 a Eivissa i 18 graus de Palma. És una informació d'AEMET.
8: L'actualitat del dia ve marcada per la presència de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Els agents han entrat a la primera hora per requerir documentació relacionada a la investigació a l'exregidora socialista Leire Díez. L'operació, ordenada pel jutge Pedraz, també ha implicat l'escorcoll dels domicilis de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdà, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, així com requeriments també de documentació a la seu de la Direcció General de la Guàrdia Civil. Amb aquests fets, la presidenta del Govern, Margalida Provenç, ha reclamat la convocatòria d'eleccions anticipades.
11: La legislatura del govern d'Espanya ha acabat. Tenim un govern que ja no governa, de fa molt de mesos. Però vostès s'imaginen avui si hi ha cap ministre o el president del govern d'Espanya que està pensant en els problemes dels ciutadans o està pensant en fins a on arriba Suco. Per tant, la legislatura ha acabat. Que donin la veu ja a els ciutadans, que deixin de segrestar la democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
8: A més de la presidenta del govern i del PP, també han recollit les reaccions de la resta de partits sobre aquesta qüestió. Margalida Blanquer, bon dia.
12: Bon dia. Més per Mallorca i Més per Menorca analitzen la situació amb altres formacions sobiranistes de l'Estat i en Sumar per valorar el suport del govern. El suport del govern del seu diputat al Congrés, Vicenç Vidal. Parlen Lluís Apesteguià i Josep Castell.
13: Motiu per convocar les eleccions no ho veig. El que ha de motivar que caigui un govern de no tenir una majoria parlamentària que li permeti governar. Aquest govern la té d'aquella manera, no? Però no n'hi ha cap d'alternativa. Aleshores, bueno, mentre no es donin les circumstàncies per haver de dissoldre les cambres i convocar eleccions, doncs en principi el govern pot i ha de continuar governant.
14: L'analitzam amb la resta d'actors polítics, amb els que tenim, coincidències, no només aquells que varen participar en la candidatura. Jo crec que la pregunta és, el Partit Socialista creu que mereix la confiança d'aquells que el varen votar ara fa 3 anys?
12: El portaveu adjunt del PSPSOE tira pilotes fora i apunta cap als presumptes casos de corrupció del PP a les Illes. Marc Pons.
15: Que màxim respecte a l'acció judicial, per suposat, màxima contundència, com ha demostrat el Partit Socialista, cada vegada que s'ha produït un cas que ha quedat constatat, faltaria més, i mateix, jo hi afegiria, mateix llistó d'exigència per tothom. Per tothom és també per el Partit Popular, aquí, a les Illes Balears. Pocs dubtes hi ha, quan hi ha judicis orals oberts, quan està imputat, en aquest cas, el mateix cap de gabinet de la presidenta Provença.
12: Vots, igual que el PP, exigeix eleccions anticipades. Parla la portaveu Manuela Cañadas.
16: Nosotros nos preguntamos qué más tiene que pasar en el Partido Socialista para que alguien ya no dimita, porque es que ya con la dimisión tendría que ser la dimisión en bloque de todo un partido, que alguien tome la decisión de convocar elecciones.
8: O primera pàgina de successos, un home de 60 anys s'ha mort avui de matí després de patir un accident amb la seva moto i caure a l'autopista de Llucmajor. El sinistre ha corregut minuts abans de les 7 a la rotonda flotant del Coll d'en Rabassa quan ha xocat amb un cotxe i ha sortit llançat fins caure a l'autopista. I 6 persones s'han estat detingudes en un operatiu antidroga que ha duit a terme la Policia Nacional al barri de Sant Gotleu de Palma també des de les 6 del matí.
17: Durant la intervenció, els agents s'han fet amb grans quantitats de droga, entre les quals hi ha cocaïna, heroïna i haixix, i també milers de dobbers en efectiu. En l'operatiu, que ha acabat d'haver-se les 10:30, hi han participat efectius de seguretat ciutadana coordinats pel grup 2 d'estupefaents de la Unitat de Droga i Crim Organitzat, la UDICO, amb l'ajuda de cans i agents de subsol. De mora baixa, és previst que els detinguts passin a disposició judicial.
8: I a més, ha ingressat a zones passes per prescripció psiquiàtrica la dona de 36 anys detinguda dilluns per haver mort presumptament la seva sogra de 73 a una casa de Pere Garau, a Palma. Després d'haver-se sotmès a un examen psiquiàtric, ha estat derivada al mòdul de detinguts. En principi, això sí, no pateix cap tipus de trastorn, segons s'ha indicat fonts pròximes al cas. I avui és la data límit que l'Ajuntament d'Eivissa ha posat perquè la gent que viu a l'assentament de Sa Joveria marxi sense conseqüències legals. Els que s'hi quedin estaran exposats a que un jutge en determini el desallotjament, però encara no hi ha data prevista. Per la seva banda, els que hi malviuen temen que es facin fora en qualsevol moment i expliquen que els seus sous no els permeten pagar un lloguer a l'illa Ignasi Gras.
18: A l'assentament de caravanes de Sa Joveria, els que hi viuen porten intranquils des del dimarts passat, quan van aparèixer uns cartells que els indicaven que havien de marxar avui. En Roberto és un dels que hi viu i explica que la majoria de gent que hi ha a Sa Joveria és gent treballadora.
19: Y normalmente aquí no somos personas problemáticas, ni somos unos simples trabajadores que no tenemos dónde estar, porque es imposible pagar una habitación de 1.500, 1.600, 1.700, lo que le dé la gana pedir al casero.
20: Y entonces nada, estamos en una situació ara mismo un poco estresante porque no tenemos para dónde ir.
18: Alguns de temporada, però també molts amb feina anual que no es poden permetre pagar els lloguers d'Eivissa o una plaça de càmping. Reclamen que se'ls donin alternatives com una zona habilitada per acampar amb un preu raonable que els permeti viure a l'illa de forma digna. La Lady també és una de les afectades.
21: Pero si un espacio donde se puedan ubicar todas las caravanas, si tienen que cobrar por el espacio, pues se paga. Que te pueda tener su agua, su luz, la basura para no poder tirarla. O sea, saber organizarnos y saber que todos los que estamos acá, todos trabajamos.
18: L'Ajuntament, per la seva banda, explica que avui no faran fora ningú. Només iniciaran el procés judicial i serà un jutge qui fixi la data final.
8: I per la mare de l'Ajuntament de Palma, que inicia el procés judicial per desallotjar els darrers 80 residents de l'antiga presó després de desestimar les al·legacions presentades.
12: La portaveu exposa que han enviat als jutjats el requeriment perquè el jutge autoritzi el desallotjament forçós i poder recuperar la possessió de l'immoble que ha arribat a estar habitat per més de 200 persones. Mercedes Celeste diu que estan oberts a acompanyar la vuitantena de persones que hi queden, tot i que no compleixen amb els requisits per rebre ajudes socials perquè o bé no estan empadronats o estan en situació irregular.
22: La decisió d'avui s'ha adoptat una vegada finalitzat el darrer termini d'abandonament voluntari concedit pel consistori i després que la policia local hagi constatat que encara ara romanen a l'interior de les instal·lacions a unes 80 persones.
12: Cort també declara d'interès municipal el Dia de l'Orgull i prepara una revetlla pel 27 de juny a la plaça Major. La portaveu diu que continuen en converses amb Benamics per si vol sumar-s'hi.
9: Des de Benamics no estan d'acord amb la decisió de l'Ajuntament, el qual acusen d'haver romput el consens existent entorn a la revetlla del Dia de l'Orgull LGTBI i també diu que ho ha fet d'esquena al col·lectiu. És Jan Gómez, portaveu de Benamics.
23: Ho fa dins d'un expedient, d'una sol·licitud que vàrem fer el dia 27 de gener per sol·licitar l'ocupació de la via pública i poder coorganitzar la revetlla i organitzar una contratardeo damunt del mateix expedient de la nostra carpeta ciutadana, esquenes de la nostra organització.
7: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
8: 2:20. Un 80% dels residents a les Balears consideren que el conflicte a l'Iran ha suposat una pèrdua del seu poder adquisitiu i al voltant de la meitat asseguren que tenen una menor capacitat per estalviar, realitzar activitats d'oci i dificultats també per arribar a finals de mes. Són alguns dels resultats de la primera enquesta d'opinió elaborada pel govern entre els residents que fa referència a l'impacte, com deim, de la guerra a l'Orient Mitjà.
17: El 93% dels ciutadans consideren que la pujada del preu dels subministraments, els combustibles i els aliments i begudes han tingut un impacte en les seves llars, fins al punt com 22% han posposat dur a terme inversions previstes, com ara comprar un habitatge, fer reformes o canviar de cotxe, i un 12% han decidit directament renunciar a fer-ho. Catalina Barceló és directora general d'Economia i Estadística.
24: 8 de cada 10 perceben una pèrdua de poder adquisitiu, amb dificultats per arribar a final de mes, amb dificultats i menor capacitat per fer compres, oci, anar de viatge, etc. Un de cada tres s'han vist influïts per la presa de decisions d'inversions.
17: La guerra ha influït també en la mobilitat. Un 63% dels ciutadans han canviat l'ús del transport. Un terç han optat per utilitzar menys el vehicle privat. L'estudi ha estat elaborat entre 1.500 residents de les Balears i és el primer d'una sèrie de sondejos que elaborarà anualment l'executiu, finançats amb fons de l'ITS i que tenen com a objectiu de futur la creació del Centre d'Estudis d'Opinió de les Balears. Escoltam el portaveu del govern, Antoni Costa.
25: Valorar solucions per part de les administracions públiques competents. Evidentment, recabar l'opinió de les Illes Balears o de ciutadans de les Illes Balears ens ha de permetre ajustar les polítiques a la percepció que tenen els ciutadans de les Illes Balears sobre aquella qüestió en concret.
8: I a partir de dilluns que ve, 1 de juny, dos busos més cobriran la línia 104 del TIP que uneix Palma i Magaluf per reforçar el servei després de detectar moments de saturació durant el dia des que ha començat la temporada turística.
9: Més de la meitat dels treballadors dels hotels de Calvià empren el transport públic per arribar al seu lloc de feina i d'aquestes gairebé tots ho agafen cada dia. El govern ha constatat pics de demanda a la línia 104 i per això a partir de dilluns que ve augmentarà les freqüències. Cada 10-15 minuts passarà un autobús. Unes millores que se sumen a l'increment del servei que es va fer el mes de febrer. I des del març, vehicles amb més capacitat cobreixen aquesta ruta entre Palma i Magaluf. Els passatgers habituals diuen que els autobusos van molt plens a algunes hores del dia.
26: Mucha gente, sí.
0: A veces no puede coger la gente, tanta gente. A veces autobuses no para.
1: 105, 104, está
2: los
1: muy
2: que van
1: lleno.
2: A Palma siempre van llenos, pero en vez de sentarte, pues vas de pie. Puedes comer cuatro cuando acaban las jornadas laborales o cuando empiezan.
3: A primera hora del matí, que es quan la gent ve cap a nosaltres a fer feina. També és hora baixa, damunt les 4 o 4 i mitja, que és quan surten les camareres de pis dels hotels, també van plens els autobuses. Van plens unes hores puntuals, no sempre.
9: Més enllà d'aquesta ruta en concret, el govern reconeix pressió en algunes línies del TIP, però a moments puntuals. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, diu que estudien mesures per contrarrestar-ho. Entre elles, com ja se va anunciar, prioritzar els residents durant la temporada alta.
5: Porque sabemos que en determinados puntos, a determinadas horas, esa presión existe. Y como eso es así, también vamos a tratar de poner solución dentro del ámbito de las posibilidades y dentro de lo que nos permita la legalidad para tratar de oxigenar esas líneas y esos problemas que, insisto, en determinados momentos y en determinadas líneas. Un porcentaje muy bajo dentro del total de las líneas TIP.
8: Més coses. El govern destinarà 67 milions d'euros al Pla Estratègic de Producció Ecològica de les Balears fins al 2030. Entre els objectius, fer que el 25% de la superfície agrària útil de les illes sigui ecològica, a més d'elevar el consum per càpita de producte ecològic fins als 135 euros per persona.
9: El document vol impulsar el creixement del sector ecològic, alinear-se amb els objectius europeus, afavorir el relleu generacional, reforçar el paper de les cooperatives i incrementar el consum d'aquest tipus de productes. Tot això amb el gran repte de la insularitat. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
6: Les Illes Balears, com a territori insular, pateix de moltes limitacions a l'hora de la pròpia producció. Uns efectes del canvi climàtic més agreujats que el que pugui ser el continent, en el qual pensam que el model de producció ecològica és una manera de poder reforçar estructuralment totes les explotacions agràries.
9: Els objectius del pla es plantegen assumibles tant pel rol del consumidor local com del visitant de fora, tots dos amb consciència i hàbits que afavoreixen el sector. Fernando Fernández, director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural.
26: Yo creo que es un ciudadano que está mucho más consciente de las limitaciones ambientales del territorio y eso hace que tenga una mejor predisposición a todas las cuestiones ambientales. Hay una persona flotante que viene a temporadas, que viene de otros países donde el consumo de productos ecológicos está mucho más instalado y que viene a Baleares y sigue perpetuando sus hábitos.
8: Més coses. Un de cada cinc joves té el primer contacte amb la pornografia als 8 anys. És una de les dades que s'han posat sobre la taula en una jornada a l'Hospital de Son Espases sobre la relació entre sexualitat i consum de continguts digitals o l'impacte de les pantalles en el descans i la salut mental.
17: Les pantalles formen part del dia a dia d'infants i adolescents, però els experts adverteixen que el seu impacte va molt més enllà del temps d'ús. Els especialistes alerten de l'accés de cada vegada més precoç a la pornografia i als continguts violents. Lluís Ballester és doctor en Sociologia a la UIB.
27: Té un impacte en el procés de socialització, de tal manera que conforma valors, models de pràctiques, de què puc fer amb altres persones, què puc fer amb jo mateix, referents de conducta molt diversos.
17: Des del cos de policia, tothom asseguren que de cada vegada detecta més conflictes relacionats amb el consum de contingut inadequat per a l'edat dels nins. Silvestre del Río és policia de menors.
28: Cada vez son más violentos y están más sexualizados. Cada vez hay más violencia entre iguales, no deja de aumentar los casos de ciberbullying, las agresiones sexuales cometidas entre menores no paran de aumentar cada año, el aumento de enfermedades de transmisión sexual no dejan de aumentar por ese consumo prematuro de la pornografía.
17: Els experts coincideixen que prohibir no és suficient, reclamen més educació digital i emocional, a més d'una major implicació de famílies i escoles per ajudar els joves a desenvolupar una relació més segura i saludable amb les pantalles.
8: I temps ara per a l'actualitat esportiva.
17: El Mallorca ha negociat amb Martín de Michelis la seva continuïtat al club per liderar el projecte de segona en l'intent de retornar el més aviat possible a la primera divisió. La propietat està contenta amb el treball del tècnic argentí, però tot dependrà del projecte que se li ofereixi i la capacitat de decisió que tingui de Michelis en la confecció de la plantilla. Tot mentre el Poblense i l'Atlètic Balears es posen a punt per intentar pujar aquest cap de setmana a primera federació. Diumenge afronten el partit d'anada de les seves finals per l'ascens. En el cas de l'Atlètic de Balears, haurà de remuntar un 2-1 en contra davant el Jaén. A Televisió Espanyola hem parlat amb el jugador Rubén Bové i el capità Jaume Tobar.
4: final es un partido que tenemos que salir desde el primer minuto a ganarlo, porque no nos vale cualquier otra cosa, pero también sabemos que va a ser un partido de momentos. Ellos van a tener también sus momentos, y el momento de sufrir, que suframos como un equipo, que lo hemos hecho muchísimas veces, sobre todo hasta final de temporada, y luego aprovechar nuestros momentos.
10: Según que esa afición que el partido siempre responde, ya también va a un poco bueno esa Copa del Rey que se está diplo, pues... Som un equip molt diferent i sabem que m'ho donaran sempre en aquesta que necessitem per poder donar la volta a l'eliminatori.
17: En futbol sala, el Palma Futsal ha fet oficial que deixarà el club quan acabi la temporada. Se'n va després de 4 anys en els que ha aconseguit 3 lligues de campions i 3 copes intercontinentals. Divendres, abans del partit dels play-off pel títol contra Manzanares, serà homenatjat a Somboix. I en ciclisme, Enric Mas defensa la seva actuació al Giro d'Itàlia després que el mànager general del seu equip, Eusebio Unzué, qualificés públicament el paper de l'artenenc en el que va de competició com a suspès. Són declaracions a Eurosport.
11: Yo creo que no ha sido decepcionante ni mucho menos, simplemente que vengo de un periodo largo sin competir. Me operaron en invierno, tampoco ahora es para cosas para excusarme, pero bueno, no es decepcionante ni mucho menos, sino que tenemos 6 oportunidades muy bonitas aquí en esta semana y creo que tenemos que aprovecharlas.
8: Y avui a la cultura parlem del Festival Internacional de Música de Deia.
12: A les 7:30 de l'hora baixa, el pianista noruec Palle de Page inaugura Son Marroig, una nova edició del festival que enguany inclou mig centenar de concerts fins a mitjans d'octubre. El programa d'avui du per títol Més enllà de Bel, un somni atemporal, el qual el pianista farà una representació del seu nou disc. Serà el SUS a la 48a edició del festival, que comptarà amb 42 artistes internacionals i també de les Balears, entre ells l'italià Massimo Mercelli, l'iranià Rahim Bahrami o Alfredo Oyáguez.
13: Soy de la ciudad con todo lo que ves.
12: I més concerts per avui de la banda uruguaiana La Vela Puerca, que actua a les sales Grammy. Després de 2 dècades de molt escenari, és un dels grups més consolidats del rock llatí, combinant rock, ska i lletres compromeses. La barraca Turan de Talonet serà a partir de les 8:30. I ara vos avançam una cita pel cap de setmana. El Teatre Principal de Palma posa en marxa visites guiades teatralitzades sota la dramatúrgia de Joan Gomila, una oportunitat per conèixer curiositats tant de l'edifici i de tot el que envolta el principal. La bobota teatre és la bobota del teatre, volien dir, és un espectacle dirigit a famílies. La primera ruta es farà aquest dissabte a les 5 de l'hora baixa i l'entrada és gratuïta, tot i que s'ha de passar a cercar la invitació per la taquilla del teatre.
8: Així arribam a les 2:30, més actualitat de les illes en el butlletí de les 4.
14: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.